0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía. Llega a Skoda Jorro Import la Feria del Motor de Gandía 2026, 8, 9 y 10 de mayo. Pero no esperes a la feria, los mejores precios ya están aquí. Ven a Skoda frente a Dulcesol y descubre ofertas de feria en Kamiq, Karoq y Kodiaq. O si prefieres, pásate al eléctrico con el Enyaq y el Rogue, hasta 570 kilómetros de autonomía. Aprovecha las ayudas del Plan Auto y estrena coche al mejor precio garantizado. Skoda Jorro Import, tu coche al mejor precio.
2: Por hoy Gandía, Daniel Ardiv.
3: Molt bona vesprada, dijous 7 de maig i després d'uns dies que hem tingut amb una muntanya russa entre sol i ambient núvol, avui tornem a mirar el cel amb més atenció si cap. Alerta taronja activada des de fa 20 minuts, com ja els avançàvem ahir, per fortes pluges i tempestes. Davant d'esta previsió meteorològica, el CECOPAL ja es va reunir ahir a l'Ajuntament de Gandia. Anna Llopis, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Estem pendents de l'oratge.
4: Així és, Dani, com comentàvem, des d'ahir estava activa esta alerta taronja en un primer moment des a les 7 del matí, que començava, però després l'han rebaixat a groga i ara s'ha activat de nou a les 12 del migdia. De moment no ha plogut, però no hem de baixar la guàrdia perquè s'apropa un front des de la mar. Dependrà ara de la direcció del vent que ens arribi o no a la Safor. Es poden acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, 80 litres en 12 hores, i a més poden ser tempestes que poden arribar amb fort vent i granís.
3: N'hi ha, després farem en referència, recordarem aquestes recomanacions, no? Per a tota la ciutadania, per a la nostra seguretat, però si te sembla, busquem el detall, no? De la previsió meteorològica i qui millor que Jordi Payà, el nostre meteorològic particular, també en Telesafor, en la plataforma oragenet.com. Jordi, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada.
3: Jo no sé si saps la velocitat dels quilòmetres per hora d'aquest front que ve des de la mar, quan arribarà l'hora exacta a la Safor, o és demanar massa?
5: És demanar massa. Estem davant d'una situació que, bueno, és adversa, potencialment és, entre cometes, perillosa, però per això estan els avisos meteorològics. Els avisos meteorològics van canviant de color, a més, com acabo de comentar, indiquen el que pot passar. I el que pot passar és el que ha de prevenir a la població i el que ha de fer, el que esteu fent vosaltres molt bé, és manejar els mitjans de comunicació per a informar a la població. Què és el que està passant ara? Pues que tenim, no es tracta d'un front en si mateix, es tracta d'una zona d'inestabilitat, d'aire fred en altura, no és un front com si fora, bueno, com si fora un front, un autobús, un mur que està entrant des de les Balears. En aquests moments està plovent més en la zona sud d'Alacant que en la Marina, perquè la meteorologia té aquestes coses.
3: Sí.
5: Dos i dos mai són quatre. Juguem en l'agravant, en la desavantatge de que el radar d'AEMET estos dies en la zona de la Safor no està funcionant. Fa una ombra i no es veuen els núvols. En el Meteosat sí que es veuen núvols carregats sobre la mar, però, bueno, ens donem compte la importància de les ferramentes meteorològiques a l'hora de fer una previsió i a l'hora d'alertar la població. El fet de no tindre un radar avui al nostre abast ens complicarà el veure què està passant o el veure què va passar en les hores immediates, perquè un radar l'únic que fa és com quan tu vas al traumatòleg i el fa una radiografia, el diu on tens l'os trencat. Però així és el mateix. La radiografia dels núvols el diu on estan els núvols més actius. No disposem d'aquesta ferramenta, el que sí que disposem és de Meteosat, és de les previsions, és dels models, i diuen que hem d'estar alerta, perquè de moment el que està caent al sud d'Alacant i sobre la mar, però durant tot el dia d'avui tenim aquest avís que va ballant de taronja al groc en funció de lo que perfectament determina AEMET i transmet a Protecció Civil, i per a prendre les mesures oportunes. Que de moment no ha plogut, no ha plogut. Que no plourà, no ho sabem, no vol dir que no ploga, i ahí estan els llindars, ahí estan, diguem, els límits de que en una hora poden caure 40 litres, de que en 12 hores podem acostar-nos a 100 litres, i que d'ací no res estem arreplegant els xiquets d'escola, i que això pot ser un perill. Per tant, és important seguir els avisos, seguir el que diu AEMET, seguir les previsions meteorològiques i seguir els que diuen els mitjans de comunicació.
3: Així és.
4: Jordi Payà, què ha passat en aquest radar que no funciona?
5: Pues qüestions tècniques, no tinc ni idea. Ja porta portem el mes de maig, que estàs en un mes de maig molt actiu meteorològicament parlant, de fet portem 7 de 7, 7 dies que ha plogut tots els dies, no són pluges generals, són les típiques pluges de primavera, en forma de tempesta, que ens han donat un cap de setmana llarg plujós, però bueno, suposo que estarà, Aemet estarà damunt d'això, i suposo que és el radar entre Múrcia i Cullera que algú falla i està donant una ombra que n'està fent la punyeta. La veritat és que sí, és que es dediquem a això, sí. Pues talla molt les ales i la seguretat a l'hora de donar una informació.
3: Jordi, en aquests casos es pot donar la situació que en un poble estiga plovent, hi ha dos pams, com aquell que diu, ni una gota.
5: Correcte. I la Safor és el millor exemple, la Safor i la Marina. Sí. Pot ser arran de costes, forma tempesta i descarrega tota la ciutat de Gandia, o d'Oliva, per exemple, o de Miramar. Però després, si s'endinsa un poquet terra endins, es troba en el Mont d'Uber, es troba en aquestes serralades que són altetes, i estan a prop de la mar, i això fa, diguem, un efecte disparo, no?, que fa que els núvols creixin més cap a dalt, es topeten més en la inestabilitat que en les capes altes i que les pluges siguin més intenses. Per això el que ens passa en tota la zona de Barx, tota aquesta zona interior de la Vall d'Igna, que sol ploure més en aquestes situacions que arran de costa. Però bueno, com sempre, la loteria de la meteorologia i de l'oratge serà la que determinarà, i com diu un amic meu, demà t'ho diré.
3: Així és. Bueno, te seguim, Jordi Pallà. Gràcies per tornar a entrar en directe amb nosaltres, per donar l'última hora i, sobretot, esa previsió que hi ha mirant al cel. Te seguim en Telesafor i al minut tenim tota la informació a la teva plataforma oragenet.com. Jordi Pallà, una forta abraçada i no cal que te diga que agafa el paraigües, per si de cas.
5: El porte a la mà. Gràcies.
3: Jordi, gràcies. Bueno, esta qüestió, Anna, podem recordar, ja ho ha dit Jordi Pallà, però anem a recordar esos avisos, no?, per la seguretat. Sobretot, evitar desplaçaments innecessaris és un d'ells.
4: Així és, i si conduïm durant un episodi de pluges intenses i tempestes, ha d'escollir carreteres principals, autovies, i moderar la velocitat i seguir sempre, com comentàvem, les indicacions d'autoritats, els telèfons d'emergència al 112 i policia local de Gandia 96-287-8800 o acabat en 092.
3: Així és, i sobretot importantíssim, informar-nos a través dels canals oficials d'ajuntaments i administracions superiors per a actuar en coneixement de causa. Previnguts però no alarmats. Anna, aquestes són les paraules de la regidora d'Educació de Gandia, Estesa Pena, en parlar sobre com podria afectar aquesta possible pluja, que estem esperant que arribi en qualsevol moment, com podria afectar a tots els joves que acudixen a Com Sona l'ESO i que estan acampats en el camp de futbol For Llopis del Grau de Gandia. Esther Sapena, regidora d'Educació en la ciutat ducal. Bona vesprada.
6: Molt bona vesprada.
3: Esther, jo imagino que t'ho preparat per a fer, en cas de pluja, un trasllat ràpid dels joves a coberta.
6: Ràpid o no ràpid, depèn de les circumstàncies. Clar. Estem en una alerta taronja, estiguem tranquils tots i totes. Està tot completament previst, preparat, coordinat amb policia, amb Creu Roja, amb totes les entitats i sobretot amb l'organització de Consona l'ESO. Els xavals i xavales saben perfectament què han de fer, com han de fer-ho, i l'Ajuntament estem 24 hores pendents, sobretot de la seguretat i del benestar d'estos xiquets i xiquetes que estan visitant la nostra ciutat per a fer un gran esdeveniment que tindrà lloc demà i que tots tenim l'esperança de que es pugui realitzar. Sobretot, sí, un missatge de tranquil·litat. Està tot completament preparat per si no pogueren, sobretot perquè estan dormint en una acampada en el camp de futbol del club Portuaris, en el Fort, sí, Llopis, i pues, és un espai on es pot haver aigua en la gespa, pot estar banyat, i tenim previstos els espais i el transport necessari per si, donat el cas, tingueren que traslladar aquesta pernoctació. Mentre estan tranquil·litat, perquè ells tenen la carpa muntada on estan fent les seues activitats, estan completament segurs, tranquils, i que de moment no caigui un negoti, i esperem que continuï així, i que, sí, les prediccions que hi han d'un xaparró fort en cert moment de la vesprada, doncs siga un xaparró dels que estem completament acostumats, i no canvie ninguna de les activitats que estan previstes, programades, i que estan duent-se a terme durant tot el dia d'avui.
3: Així és, espero que sigui així perquè és una llàstima, no? Tant de treball, preparar els xiquets, els joves, no? Estudiants que se ho han treballat de valent per a que tot lluïsca. Y, pero bueno, no podemos mandar de los
6: rachos. Esperemos que siga posible, sí. Y sobre todo, ya saben, con plau así, de vegades ha de plaure molino blau y otras vegades plau més del que esperàvem. Esperemos que esta vegada siga de ese que mos fa estar tots previst, pero que no vaya a majors y que siga una pluja completamente normalizada de les que estem acostumats, y sí. Si es así, no n'hi haurà cap problema, ni tan sols en que pernocten. Si hi haguera algún tipo, sobre todo nosotros anem a posar per davant la seguretat dels xiquets i xiquetes, i per lo tant està tot previst per si haver de trasladar-los en cert moment, pues fer-ho en tota la calma necessària i en totes les condicions de seguretat òptimes per a fer-ho en garanties de que xiquets i xiquetes van a dormir en un espai segur, tranquils, i bueno, tenim xiquets i xiquetes d'arreu de tota Catalunya, de les Illes i del País Valencià, per lo tant a les famílies, si mos escolten, que estiguen tranquils, que està tot previst i no va haver cap problema.
3: Les criatures estan en bones mans. Esther Sapera, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: A vosaltres, gràcies. Bona vesprada.
3: Bueno, Anna, estarem pendents de l'evolució de l'horatge i d'esta situació de preemergència, les mesures de prevenció. Bueno, ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 82% i el termòmetre marca 19 amb 6 graus.

0: salud no puede esperar. Imed Gandía cuenta con un completo servicio de diagnóstico por imagen. Resonancia, TAC, mamografía, radiología convencional, ecografía. Tus pruebas en menos de 48 horas, sin esperas. Hospital Imed Gandía. Factor humano y tecnología punta.
1: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
2: Crear es mirar más allá y convertir cada límite en una oportunidad.
3: Descubre la nueva colección de gafas Múnich en los más de 110 centros de Universitaria.
2: Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 75 euros y progresivos por 125 euros.
3: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
4: Destacats ponents experts en arritmies cardíaques i síncope estaran en Gandia i abordem esta qüestió que es du a parlar d'un simposi que arriba a la segona edició.
5: I ara, en Hoy por Hoy, la notícia Caixa Popular, on toca estar.
6: De què parlem? Quan parlem de raonar, parlem d'atendre't sempre com mereixes i oferint-te totes les solucions en el nostre ampli horari d'atenció. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
4: Es tracta del segon simposi organitzat pel Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia. Tindrà lloc demà en l'hotel R.H. Bairen de la platja de Gandia. En este simposi es donarà forma al futur de l'atenció en urgències. Salude al propi president d'este segon simposi, el doctor Juan José García. Bona vesprada, doctor.
7: Sí, hola, bona vesprada.
4: Importantíssim, este simposi que tindrà uns ponents de luxe, podríem dir, entre els quals podríem començar per un llistat importantíssim. Ell és el descobridor del síndrome de Brugada, que és el seu cognom, el doctor Josep Brugada, una malaltia genètica que causa aquesta mort súbita. És un luxe.
7: Bon dia, la veritat que sí. Poder aportar tots els conceptes en relació a arrítmies, síncope y sobre todo muerte súbita en Gandia y en los ponentes que tienen, vamos, las últimas novedades que nos van a aportar, es una verdadera pues maravilla y despertar esa inquietud en toda la gente que va a vinte.
4: Vale. Bueno, parlem del doctor Josep Brugada, però que és un dels cardiòlegs espanyols més reconeguts a nivell internacional, però amb ell obrim una llista.
7: Sí, és a nivell mundial, perquè clar, junta els dos germans que n'hi ha, Pere i Ramon, varen descobrir este síndrome, que es caracteritza per un cor estructuralment normal, però n'hi ha una mutació genètica que es manifesta únicament quan hi ha un alt rendiment del ritme cardíac, podem dir. En gent jove esportista d'èlite que s'ha fet la seva revisió, la seva dieta, el seu plan d'entrenament, i té una mort súbita, com es comprèn. Crea incertidumbre. I entonces, més que res perquè hi ha un alt rendiment cardiològic, el sentit que aquest cor està funcionant a un umbral, pues, podem dir ja al límit, i aquesta canalopatia, és a dir, una mutació genètica d'uns canals que hi ha, ¿vale? Entonces es manifesta en aquestes condicions. Però, clar, no encaixa amb una persona entrenament, podem posar-nos el cas de Dani Jarque o Antonio Puerta, podem dir futbolistes d'élite de primera divisió que van faltar pues, de forma pues, súbita pues, sí, durant un partit de futbol. ¿Vale? Este Josep Brugada també va ser el que li va dir al futbolista del Barça, el Kun Agüero, que no continuarà la pràctica deportiva d'élite, perquè li van diagnosticar precisament una arrítmia que li podia tindre unes conseqüències negatives. Per tant, li va dir que abandonara pues, la pràctica deportiva per el mero fet que podria tindre aquest desenllaç inesperat.
4: Sí, a més, doctor, fibril·lació auricular i síncope, que són dos motius de consulta molt prevalents en els serveis d'urgències.
7: I cada vegada més, el servei d'urgències, cada vegada ens trobem en aquestes patologies que podem dir que són dues entitats clíniques de rellevància i importància per el mero fet que l'envelliment de la població, cada vegada la població és més major, es cuida més, i diguem aquestes patologies. I al mateix moment, perquè n'hi ha pues, una millora tecnològica en la detenció precoç.
4: Clar.
7: Perquè això també hauria de tenir-ho en compte. Abans pues, moltes patologies no s'arribaven a veure, però clar, ara podem dir aquestes dues entitats, la fibració auricular, per ocupar-nos inicialment, pues, la seva prevalència cada vegada més creixent, la seva associació a events tromboembòlics, podem fer un ictus, una vinculació directa també en el tema de la insuficiència cardíaca, perquè veus el malalt quan ve ofegant-se a urgències, pues, de fons n'hi ha el pues, que la gent diu, tinc els pulmons enxarcats, és perquè aquest cor no està funcionant bé. ¿Vale?
4: Sí.
7: I tot això podem dir pues, el deterioro de la qualitat de vida dels malalts. Això per un costat. I l'altre, que clar, la gent a lo millor li dius el síncope, el síncope, què és un síncope? Un síncope és el que coneguem com un desmayo. Vale, no podem etiquetar-lo com la lipotímia que coneix tot el món, que ahí ja estarem parlant de lo que és un presíncope, perquè ahí no n'hi ha una pèrdua de consciència. En canvi, en el síncope sí. Vale, entonces, sí. Són dues entitats molt importants, i en aquest cas el síncope també, perquè lo important és fer un diagnòstic diferencial eficaç, vale, per diferenciar-lo, per exemple, d'una crisi epilèptica o d'alguna caiguda. Vale, de través d'una persona en terra, no sé si és perquè prèviament s'ha desmaiat, o ha tropeçat, i més si no ha sigut presenciat, més encara. I avui en dia també estem també optimitzant a veure quines ferramentes diagnòstiques són les més adequades, ¿vale? Perquè no per fer més proves és millor, sinó que n'hi ha que enfocar l'optimització del rendiment de diagnòstic en unes proves adequades. ¿Vale? I avui en dia pues, tenim el que es diu un holter implantable, que es posa a nivell subcutàneo, perquè a vegades és que els holters habitualment, que són l'aparat que te posen les pegatines de registre, no acaben de veure pues, aquestes arritmies que hi ha.
4: Així és.
7: I entonces, pues clar, tens en compte pues, que anem a plasmar aquestes novetats, pues en Gandia pues, és una meravella. I més, en un Bairén que estem oferint de la primera línia de la platja de Gandia a tota Espanya, pues...
4: No es podem anar més.
7: La presentació és impossible. Dir també que ja tenim 300 inscrits, de totes les comunitats de tota Espanya. No podem acaparar-ne més, perquè si no ja no donem la qualitat que anem a donar. I el títol que li hem posat aquest any és Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes, no únicament tecnològics i farmacològics, sinó també horizontes de treball a nivell interdisciplinar, ¿vale? Entre diverses especialitats, també perquè estem fent una formació contínua, i estem també pues, accedint a teràpies innovadores, sobretot el tema de la IA, que està portant moltes novetats i que de cara a un diagnòstic precoç, perquè clar, el tema del síncope és que el dilema que hi ha és fer un diagnòstic de manera retrospectiva. Jo la fibrilació auricular sí que la puc documentar treballant en urgències, sí que la puc documentar en un electrocardiograma, però clar, el síncope és el que te conta el familiar o la persona que està i diu és que s'ha quedat en el suix en blanc i ha perdut la consciència i s'ha orinat amunt o tal. Ha hagut una relaxació de esfínter. Clar, el reto nostre és trobar a veure si realment ha sigut algo banal o realment hi ha algun component important que sigui la primera manifestació d'una cardiopatia estructural important.
4: Així és.
7: És això que el mero fet que abordem aquestes dues entitats que torna a dir que són les més prevalents, avui per avui, en els servicis d'urgències, i més en Gandia, pues, és fenomenal.
4: Pues doctor Juan José García, com a director d'este segon simposi, que torna a posar les mirades a nivell nacional i també internacional en Gandia, gràcies per avançar-nos part de les línies de treball que seran demà posades damunt la taula.
7: Comentar també que este és el segon simposi, anem a donar una continuïtat bianual, més que res perquè hi ha novetats que van eixint. Entonces, el que estem parlant avui, igual d'ací dos anys ens tornem a reunir i ja n'hi ha més coses noves.
4: Estarem pendents.
7: Va evolucionant i n'hi ha que estar a l'últim. Sobretot nosaltres que estem en esport en urgències, n'hi ha que estar a l'últim.
4: Així és.
7: D'acord?
4: Doctor, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
4: Adéu, bon dia.
7: Adéu, estarà.
6: De què parlem? Quan parlem de raonar, parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
8: El dret a casa a Mestruc Abogados en Hoy por Hoy Gandía.
4: Així és, ens posem en marxa en este àmbit judicial, però ja sabem, per anar, d'anar per casa, per a que tots ho entenguem. Salude al responsable del despatx Estuc Abogados, Vicent Estuc, molt bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani.
4: Bueno, un plaer retrobar-nos en este, temps, el dret a casa. Bueno, que m'han dit que va agradar molt l'últim programa Ciències Auxiliars, allò de que les estadístiques que pues, posen l'alarma, no? Encenen la llumeta per a, escolteu, ahí hi ha que legislar. Podríem dir que avui, avui i d'ací dues setmanes, els dos programes van estar lligats, però avui me comentaves que va ser com un programa pont, seguint un poc en allò de les ciències auxiliars.
9: Sí.
4: Explica-li igual a l'oient.
9: Sí, bon dia. Mira, a veure, m'han parlat que les ciències auxiliars eren ciències de les que es nutria el dret per a poder anar avançant, per a poder anar legislant i per a poder anar aportant solucions jurídiques a la complexitat de la nostra societat actual. No?
4: Sí.
9: El tema és que a vegades aquestes ciències auxiliars posen l'accent en alguna qüestió que està passant i el que fa és que obliga els legisladors a que puguem posar remei, puguem posar solució. Mm. Vale. Una d'aixes alertes que fa temps patim és la de la discriminació de certs col·lectius o de certes persones que per la legislació que hem vingut heretant s'ha detectat que hi havia una certa discriminació. Per exemple, sí. Estic parlant, per exemple, de l'accés dels discapacitats a la universitat o en el seu moment l'accés de la dona als consells d'administració de les grans empreses, este tipus de coses. Sí. O les oportunitats que pugui tindre un immigrant que acaba d'arribar al nostre país en relació a la legislació que està prevista per al nacional del país.
4: O, per exemple, ara que estem parlant del Gandia Pride, per orientació sexual o identitat de gènere, milers, desafortunadament, de raons.
9: Efectivament. El que passa és que per explicar com es solventa, com es soluciona, com es compensa aquest tipus de discriminacions, primer, que és, farem un programa pont d'avui, perquè primer caldria explicar a l'oient què és la igualtat en el món del dret, què és la igualtat realment jurídica. Les persones poden tenir un concepte de lo que és igualtat, però difereix un poc, és un poc diferent al que entenem per igualtat en el món del dret.
4: Que podríem dir que és la panacea, la igualtat? O no?
9: La gent es pensa que sí, la gent se li ompli la boca, permetis-me l'expressió, sí, invocant igualtat, però si no filem prim i no marquem bé les diferències entre el concepte d'igualtat, diguem, popular i el concepte d'igualtat en dret, jurídica, poden haver malentesos o poden haver problemes. Vale.
4: Comencem per la igualtat jurídica.
9: Què és la igualtat?
4: La igualtat.
9: Les persones
4: sense cognom.
9: La igualtat, les persones es pensen que la igualtat és tractar de la mateixa manera a tot el món.
4: Sí.
9: Vale. El que passa és que en dret la igualtat ve configurada amb un fort component de justícia. És a dir, el que seria una igualtat de qualsevol cosa, en dret és una igualtat més, hi ha un plus, més justícia, o igualtat igual a justícia.
4: Uh-huh.
9: Què vol dir això? Les persones ho entendran perfectament. Mira, si apliquem la igualtat tal qual l'entenem, el nostre impost de la renta de les persones físiques, la declaració de la renta, si fora la igualtat tal com entenem pura i dura matemàtica, pues diríem, pues tot el món tenim que pagar 500 euros de declaració de renta.
4: Sí.
9: És correcte, n'hi ha igualtat. Tot el món paga 500 euros de la declaració de renta.
4: No estaria tot d'acord.
9: Tots som iguals.
4: Sí.
9: N'hi ha una declaració legal, n'hi ha una que diu que tot el món té que pagar 500 euros. El que passa és que aquest concepte d'igualtat no va associat a la justícia. Per què? Perquè no és el mateix pagar 500 euros a una persona que guanya 1.000 euros al mes, 1.500, que pague 500 euros una persona que guanya 15.000 al mes, no? Per tant, la igualtat jurídica és aquella en la que s'intenta que hi hagi igualtat, però des del concepte de la equitat. És un concepte aristotèlic. O sigui, Aristòtil es basa un poc en Aristòtil, no? La filosofia del dret es basa en Aristòtil, però després incorporar el concepte a la legislació. Entonces, què és la igualtat en dret? La igualtat jurídica és aquella que, des de la igualtat, però amb un fort component de justícia, intenta redistribuir les qüestions que ens afecten, de tal manera que al final tot el món, encara que, per exemple, en la renta, pague de diferent manera, diguem, al final el tracte siga igualitari per a tots. Estem parlant d'un tracte de justícia igualitari per a tots, que es puguen fer els tramos, els percentatges d'aplicació, etc., de manera que la persona que guanya 1.500 euros al final tinga un tracte d'igualtat redistributiva de la mateixa manera que la persona que paga 15.000. Uno pagarà més, l'altre pagarà menys, però al final hi haurà una política d'igualtat, una política d'igualtat jurídica entre tots ells. Està relacionat en el concepte d'equidistribució, en el concepte d'equitat, en el concepte de justícia. Un exemple. Les dictadures polítiques apliquen el concepte d'igualtat i defenen moltes vegades que no són dictadures perquè tenen a incorporar la igualtat en els seus sistemes legislatius, però és una igualtat, el que el dia, una igualtat falsa. És a dir, en Corea del Nord tots es tracten d'igual manera. Tots. O sigui, tot el poble es tracta d'igual manera. No? O sigui, tots tenen, a lo millor, la seva casa en els seus metres quadrats iguals, els seus cotxes, tots tenen... Hi ha una uniformitat social. Però aquesta uniformitat social, que és igualtat, és justa, realment s'ajusta al que entenem com a dret, o sigui, es fa justícia... Clar. Això és la igualtat en dret.
4: Clar, ahir, per a que siga aquesta igualtat jurídica, igualtat en dret, per a que siga realment una igualtat, hauria de tenir diferents factors, elements, inclosos, a tindre en compte, aplicar-los.
9: Clar, és per això es busca, s'hauria de tindre diferents factors, i per això no podem defendre una igualtat pura i dura, matemàtica, una igualtat simple, perquè en realitat aquesta igualtat simple matemàtica es donaria la paradoxa en dret que estaria provocant greus desigualtats. La igualtat matemàtica provocaria greus desigualtats socials i jurídiques.
4: Sí.
9: Per això, ja enllaçarem en el següent programa,
4: sí.
9: Per això el dret intenta, amb mecanismes de compensació, equilibrar, fer equitatiu aquestes descompensacions que provoca la mera i pura igualtat matemàtica.
4: Bueno, i anem avançant en el camí. Venim d'aquestes ciències auxiliars que marquen aquestes estadístiques que avisen per a legislar. Volíem anar cap a... aquestes estadístiques detecten el que és aquesta discriminació, no?, que estem comentant, però havíem de fer este pont per aclarir allò de la igualtat jurídica i aclarir aquesta qüestió, aquest concepte, quines polítiques podíem aplicar. Parlem de polítiques de discriminació positiva, no?
9: Això ho veurem en el pròxim programa.
4: Pues que esperar. Doncs bé, Vicent Estru, que ens tornem a veure en dues setmanetes per a parlar d'aquestes polítiques de discriminació positiva i per anar aclarint qüestions.
9: Moltes gràcies, Dani.
4: Fins la pròxima.
9: Gràcies.
4: Adéu.
10: El dret a casa, un espai de Estruc Abogados.
11: Su primer cole, vuestra tranquilidad. Elegir colegio es una de las primeras grandes decisiones como familia. En Escolapias Gandía lo sabemos y por eso cuidamos cada detalle desde el primer día. Acompañamos a los más pequeños en un entorno seguro y cercano. Y si tienes 16 y estás pensando en bachillerato, para un segundo. No se trata solo de elegir modalidad, se trata de elegir dónde vas a crecer. Ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales, tu futuro empieza aquí. Ven a Escolapias Gandía. You should be here.
12: ¿Estás pensando a cambiar de coche? Arriba la 13ª edició de la Fira del Motor de Gandia. Del 8 al 10 de maig, més de 20.000 metres quadrats d'exposició amb 32 expositors de les millors marques i més de 700 vehicles. Turismes industrials, comercials lleugers, motocicletes, cotxes d'ocasió, vehicles de quilòmetre zero, t'estan esperant a la Fira del Motor de Gandia. T'esperem. Àrea d'Economia, Empresa i Comerç. Ajuntament de Gandia.
13: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas. No te lo pienses.

0: L'actualitat fallera, la que s'arriba des de la localitat d'Oliva, i per una decisió que suposa un abans i un després en el model de representació de la festa, i és que les Falles d'Oliva obrin el camí per elegir la primera fallera major infantil de la ciutat. Salude al president de la Federació de Falles de la localitat, Santiago García. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Santiago, avui mateixa no comença el termini de candidatures fins al dia 20. És una fita històrica en la història de les Falles d'Oliva.
1: Sí, el 2027 serà un any històric per les Falles, perquè serà el primer any que tindrem fallera major infantil.
0: Mm-hmm. I quines xiquetes poden optar a aquest càrrec per a fer història?
1: Pues les xiquetes nascudes entre el 2013 i el 2018.
0: I ha sigut una decisió consensuada, ha hagut molt de debat, com va sorgir la idea, quan es va començar a parlar?
1: Bueno, això és un projecte que teníem nosaltres ja fa molt de temps. I quan vam tornar-hi a la federació, pues era una de les primeres coses que volíem implementar, perquè pensem que la figura de la falla major infantil és molt important.
0: Mm-hmm. I des de l'Ajuntament d'Oliva, la total predisposició, m'han contat, no?
1: Des del primer moment que ho vam plantejar a l'alcaldessa Yolanda i al regidor Álvaro, van estar al nostre costat i estan apoyant-nos des del primer moment.
0: Uh-huh. Espereu que hi hagi molta demanda, Santiago.
1: Les estimacions que tenim allà, pensem que sí. Home, i després de ser, home, que no és qualsevol cosa, ser la primera falla major infantil d'Oliva no és qualsevol cosa.
0: Uh-huh. Clar, molta gent dirà, sembla un poc estrany que no tingueren fallera major infantil. Jo no sé, Santiago, si es donen altres localitats pel que coneixeu vosaltres.
1: A veure, n'hi ha moltes localitats que en tenen, també n'hi ha qui no en tenen.
0: Sí.
1: Però nosaltres pensàvem que era una figura indispensable per a les Falles d'Oliva.
0: Mm-hmm. I una vegada arriba el dia 20, que acaba la candidatura, clar, jo no sé quins són els criteris que se seguiran, o es farà un sorteig...
1: No, home, tenim unes bases, mm-hmm, que tindrem que valorar, però en principi té que ser nascuda entre 2013 i 2018 i tindré 3 anys d'antiguitat en una comissió del poble. Uh-huh. I després ja, si tenim moltes, ja n'hi ha altres valoracions que tindrem que veure.
0: Serà en cas d'haver no un empat, sinó més de dues candidatures que compleixen tots els requisits, serà una tasca complicada, no?
1: Sí.
0: Triar serà complicat.
1: Home, sempre és complicat prendre una decisió d'aquesta categoria, però pense que serà millor tindre aquesta dificultat que no en tindre. Val?
0: Ah, sí. La veritat és que sí. Bueno, anem a dir el correu electrònic on s'han d'enviar les sol·licituds de presentar-les de forma individual, secretaria@fallesoliva.es, també en un sobre tancat, no?
1: Sí, un sobre tancat. Dirigir-se al president de la federació.
0: Perfecte. Amb les dades personals de la candidata i el seu historial faller. Doncs bé, bueno, el dia 20 es donarà a conèixer o es dona un temps per a fer la...
1: No, el dia 20 no es donarà a conèixer, deixarem uns dies i ja ho direm.
0: Perfecte, doncs pues el moment que es puga fer públic, Santiago, ens envies un WhatsApp, Dani, que ja tenim el nom, i així pues, tornem a parlar amb tu i amb la xiqueta.
1: Muy bien.
0: Santiago, sí. Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies. Bueno, ja hem vist les Falles d'Oliva per primera vegada en la seva història, fallera major infantil. Obrim el temps de qui corresponda. Correu electrònic corresponda@radiogandia.net. Els últims missatges d'esta setmana, perquè demà ja venen les respostes. Hem rebut un mail amb una fotografia. Bona vesprada. El carrer de la Valldigna té les voreres en la platja de Gandia. Té les voreres trencades i encara amb restes de quan van pintar el carril bici fa més de 20 anys. No té cap arbre sense ombres i damunt està ple de brosses i brut. Voldríem un carrer amb noves voreres, més neteja i ombres amb arbres. Moltes gràcies. I un altre missatge per a mostrar una queixa. La rotonda de delante de la salida del pàrquing de l'hospital està llena de tierra por las obras. És un peligro para las motos. ¿Podrían pedirle a servicios de limpieza o a los de la obra que la limpien? Gracias. Estos són els últims dos missatges que ja ens envasen a qui corresponda. Demà divendres, com dic, que ja les respostes. La una de la vesprada, el CER de Madrid es parla d'actualitat nacional i internacional i nosaltres tornem en uns 8 minutets.
2: És la una a mediodía en Canàries. Ampliamos la información que apuntábamos a las 12. La empresa que opera el crucero en el que se ha desatado el brote de antivirus ha confirmado que son 30 los pasajeros que se bajaron del barco en la isla de Santa Elena, mitad del Atlántico, después de que falleciese un primer tripulante. Mariano Lourido, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Dice en ese último comunicado la empresa que están trabajando para concretar los datos de todos los pasajeros y tripulantes que embarcaron y desembarcaron desde el 20 de marzo, en varias paradas y escalas que hizo el Londius. La empresa ya reconoce que 30 pasajeros se bajaron el 24 de abril en la isla de Santa Elena. Confirma que entre ellos el cadáver del holandés fallecido el día 11 de abril en el barco a los pocos días de encontrarse mal. Recordamos que en la isla desembarcó también su mujer, que cogió un avión a Johannesburgo y que murió a los dos días. Este matrimonio holandés fueron las primeras víctimas. La naviera Ocean Wide añade que ahora mismo no hay pasajeros con síntomas después de la evacuación de los tres afectados, trasladados a los Países Bajos, donde están recibiendo atención médica. El crucero sigue navegando rumbo a Canarias y dice la empresa que llegarán en 3 o 4 días al puerto de Granadilla, en Tenerife.
2: Mientras, ya está en marcha la reunión entre los ministros Mónica García y Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Precisamente el Partido Popular ha registrado en el Congreso la petición para que comparezca la ministra de Sanidad. Ahí está José Coyo, cuéntanos.
4: Sí, los populares

0: Se marca la 1:07 i en estos moments obrim la porta del segon tram d'este temps de l'Hoy por Hoy Gran Dia. Fins a les 2 de la vesprada, diversos assumptes damunt de la taula. Anirem de seguida a abordar els primers d'ell. Ens porta, ens deixa a Gandia, però també ens portarà fins a Oliva, perquè hem de parlar del Gandia Pensa i de la Poefesta, que amb un nom propi, que serveix de pont, de nex en comú en els dos actes. De seguida els ho contem. Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Bueno, hem obert a les 12:20 amb la pluja, però a banda de la pluja, avui és portada la seguretat.
1: La seguretat, així és, Dani, en Gandia, perquè la localitat se situa a l'avantguarda en matèria de seguretat i emula imita les grans ciutats en la incorporació de la intel·ligència artificial, un software d'última generació per a combatre delictes. Els contem, es tracta d'una contrata que supera 1,3 milions d'euros que permetrà a la policia local de Gandia centralitzar en un únic lloc de comandament totes les dades i informació que van anar recollint i a més incorporen com a novetat una càmera personal que es diu Bodycam que portarà cada agent de la policia damunt seu.
0: Ajá.
1: Com si fos un gran hermano.
0: Tipos miners, no? Ay, que porten sí, en el
1: és.
0: Casc.
1: Ay, sí, ay, sí. Ay, i aleshores permetrà tindre molta més informació a la policia local. Escoltem a la responsable de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morant.
2: Això comporta la incorporació de noves càmeres de seguretat a la nostra ciutat, però també la renovació i la integració de la infraestructura existent actualment, la implantació d'un nou sistema avançat de gestió de vídeo i la incorporació de càmeres personals per als agents. En total, 175 càmeres personals, conegudes com a bodycams. Així també com tota la infraestructura tecnològica necessària per al funcionament del sistema.
1: A banda d'aquestes bodycams, l'Ajuntament actualment té 124 càmeres en edificis públics, pues, ara afegeix 38 càmeres més, i també tindrà un nou equipament policial amb càmeres senyalitzades i elements antivandàlics. En la nova contrata de seguretat inclou anàlisis de vídeos, llicències de software i un manteniment durant 4 anys. De fet, el sistema s'implementarà de forma imminent, després de l'estiu, com ha explicat el comissari principal cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa.
3: El programa lo que farà és que en lloc de dedicar una sèrie d'hores i una persona a visualitzar 8 hores d'imatges, per exemple, podrà determinar si s'ha produït un acte vandàlic, un grafiti, podrà demanar què es busca i aquest programa, de manera molt més ràpida, en minuts, de fet, podrà determinar el moment del dia o de la nit o el lloc en la càmera que estiga, que ens permetrà una millor investigació. Per tant, és una de les millores més importants que s'aporten així.
0: I compta'ns, Anna, crida l'atenció que la que ha muntat un pilot d'aviació que estava en pràctiques, que estava per les platges, que ha passat, que ha fet?
1: Doncs era el seu primer vol sense monitor.
0: Uf! Això ja puc tapar negues.
1: I el que ha fet és volar a molt baixa altura per les platges de la comarca.
0: Vamos,
1: de la Safor.
0: Que anava desfent el moño als banyistes.
1: Sí, fins a Cullera. Va passar per les platges d'Oliva, Bellreguard, Gandia i Cullera, i com diguem, a tan baixa altura que va cridar l'atenció de la gent que es trobava en les platges, els banyistes, la gent que estava a l'arena, va cridar a 112 perquè va dir, així ve un avió molt baixotet.
0: Molt baixet. Vamos, calces el braç i...
1: Exacte. Hi ha un vídeo que ja podem veure en la nostra web, www.gandia.net. El grup Pegaso de la Guàrdia Civil va identificar a este pilot, va verificar el perill que havia produït, així que va alçar una acta denúncia i s'enfronta a Dani a multes que van des de 4.000 a 300.000 euros.
0: Pues ahí está. Una cosa, que parlàvem abans de la fita del fet històric en la tria de la Fallera Major Infantil en Oliva, i què passa de veure? És una telefonada important. És,
1: la gran
0: demà?
1: Telefonada, que és demà l'alcaldessa, a les 8 nit, l'alcaldessa Lara Romero de demà divendres cridarà a la que serà la Fallera Major de Tavernes de l'any vinent.
0: Fantàstic, pues... encara estem en ressaca fallera, com aquell que diu, perquè ha sigut rapidet, la setmana s'ha rapideta, i ja es comencem a parlar de nou de falles. Ens encanta. Anna, gràcies. En agenda ens retrobem.
1: Fins ara.
0: Estàs d'acord?
1: D'acord, sí. Clar que sí.
0: Perfecte. Publicitat és 1:12.
4: Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardín.
5: En la Vital siguen brillando las historias que enamoran a los peques. Spy Vital continúa llenando cada semana de cuentos, teatro, música y mucha diversión para toda la familia. Y como siempre, con doble magia. Espectáculos los viernes y los sábados. Dos días para reír, bailar y compartir grandes momentos juntos. Ven al Centro Comercial La Vital y vive la experiencia. Spy Vital, donde la diversión empieza en familia.
6: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
7: Ven a Shishona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Shishona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
8: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
0: En España, aparte del castellano, se hablan otros idiomas. Hace falta diálogo con el catalán, el gallego, el euskera, el valencià. Y el español no es un enemigo, es algo que nos une. En un dicho, això ho ha dit públicament durant una entrevista Luis García Montero, que és un dels convidats que, bueno, és, arribarà esta vesprada a Gandia perquè és el responsable de la xerrada que farà des d'aquest cicle Gandia pensa al voltant de la responsabilitat amb la paraula. Salut a la comissària d'este cicle de Gandia pensa, Àngels Gregori, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, quin luxe, no? La veritat és que la cosa va superant-se, el Gandia pensa, tindre a Luis García Montero. Esta vesprada serà amb un canvi per allò de la pluja, no?
9: Exacte. Hem canviat la ubicació. Segons les previsions meteorològiques, no serà al Palau Ducal, sinó serà al Teatre Serrano. I el que deies, pues, per nosaltres és un privilegi, perquè justament esta setmana complim un any des que Teodor Kallifatides va iniciar Gandia Pensa, va inaugurar este cicle de reflexió. I clar, un any després, comptar amb una figura com la de Luis García Montero és un luxe també per a la ciutat i la comarca.
0: Així és. Bueno, recordem, Teatre Serrano a les 7:30 esta vesprada i és entrada lliure i gratuïta fins a completar aforament.
9: Sí, correcte.
0: Val. Bueno, jo crec que ahí es pararà de tot un poquet, no? De moltes reflexions que poden ser molt interessants, no sé, democràcia, ètica pública, no, Àngels?
9: Totalment, totalment. Mira, a part de ser el poeta més important dels nostres dies, Luis García Montero és un ferm defensor de la cultura, la democràcia, els drets humans, la justícia social, i parlarem i abordarem totes les qüestions que la ciutadania també ens inquieten des de la responsabilitat ètica, sí, fins al desmantellament de l'estat del benestar i també aprofitarem que Lluís ens arriba amb una novel·la acabada de publicar, La mejor edad, després de més d'una dècada sense publicar cap novel·la, i per tot plegat, pel que significa, per la figura que és, pel que representa també com a director de l'Institut Cervantes, amb les paraules que has iniciat esta conversa, jo crec que pot ser una vesprada compromesa, interessant i necessària per a tot el públic en els dies que vivim.
0: I precisament, Àngels, aquestes paraules que jo he rescatat d'unes declaracions seues durant una entrevista, allò de que en Espanya, a part del castellano, se hablan otros idiomas, diálogo con el catalán, el gallego, l'euskera, això en serveix de pont per a passar a l'altre assumpte que es porta fins a demà a Oliva, i jo crec que també pots estar més que satisfeta per la evolució del Festival de Poesia d'Oliva, la Poefesta per als amics i les amigues, que precisament té una banda sonora. Escoltem.

0: dejo en el río, en el puente.
1: Bueno, en Wine Porte o a Pedro Guerra, ¿no? Como esa intervención musical en la Poefesta, 21 festival, ni més ni menys.
2: Sí, ens feia molta il·lusió que vinguera ell, 21 anys en el que han passat moltes coses, entre altres pues serà 21 anys, però també el primer any sense Josep Piera, i que es convertirà en un homenatge necessari a ell i volgut també. Sí. I el que deies abans, que nosaltres sempre hem tingut molt clar aquestes paraules que has citat de Luis, a nosaltres ho hem tingut molt clar sempre en la Poefesta, que havíem de posar en valor la diversitat lingüística d'este país, com ens enriqueix i com poetes en totes les llengües pues formen tota esta parla, este diàleg al voltant de la paraula i la poesia.
1: Mm-hmm. Serale, bueno, hem de dir que no podien faltar ahí i estarem en directe per a que la gent que no pugui acudir, que ho pugui veure en Telesafor, a partir de les 7:15, un quart d'hora abans de que arranque l'acte, el festival, que serà a les 7:30, per a veure si podem parlar amb algun dels convidats. I un dels poetes és Luis García Montero, que li tenim que donar dos sobres, cobrarà doble, no?
2: De fet, no cobrarà res. Ja.
1: Està en el Gandia Pensa Avui i demà en la Poefesta.
2: Ni en Gandia ni en Oliva.
1: Dones fe.
2: El que farem és cuidar-lo molt bé, com ho hem fet sempre, perquè sí. és un amic molt, molt estimat, que sempre ens ha acompanyat des de la primera edició. La Poefesta ha vingut moltes vegades a Oliva perquè ens ha brindat des de fa molts anys esta amistat, i per a mi també personalment poder tindre-lo de Man Oliva i Wim Gandia en contextos diferents, per a mi és molt, molt important veure tot el que està passant, no? Perquè sí. La comarca ara pues, volem un lloc especialitzat en poesia, doncs pues, tenim Oliva, volem un lloc especialitzat en pensament, tenim Gandia Pensa, i tantíssimes coses com tenim, no?
1: Sí. I tant. Bueno, que no se enfaden la resta de persones que també estaran ahí en la Poefesta. La nostra benvolguda, Maria Josepa Escrivà, Gioconda Belli, Juan José Tellez, Mayalen Lujambio, Biel Mesquida, Juan Carlos Abril i, clar, Mario Obrero. No podia faltar. A més, acompanyament visual de Àlex Pallí, amb Pedro Guerra. I... La veritat és que, clar, no és només, Àngels, un acte cultural, sinó que ja és una cita molt esperada, centenars de persones que estan en silenci per escoltar versos.
2: Totalment. És un espai on, enmig de tot el soroll que estem vivint i totes les presses en les que convivim, pues és un espai, un oasi de calma, de tranquil·litat, on la paraula poètica pren unes alçades líriques insospitades i en un respecte màxim, com has dit, ara que acabem de vindre del centre polivalent. Sí. I tenim quasi 1.000 cadires ja posades per assegurar que puguen entrar tots els amics i convidats i visitants i ciutadans que vulguin vindre, i que serà una vetllada pues, molt bonica.
1: Ah, és una experiència col·lectiva el que s'ha aconseguit.
2: Totalment, és que si no haguera sigut col·lectiva, que dius, no haguera tingut l'èxit que ha tingut, una cosa que va néixer en el suport incondicional de l'Ajuntament, però involucrant tot un poble, des de els bars, fins a les escoles, fins a l'Associació de Comerciants, i fent de la poesia en Oliva pues una qüestió d'estat, que és com s'han de tratar les coses sèries.
1: Mm. Bueno, i també de parlar ahí d'USA, que la veritat és que s'ha posat les piles i ho ha afegit esa convocatòria escolar, no?, amb el Gregori Mayans.
2: És que Déu-sà, ens el volem quedar treballant a l'Institut Oliva per a sempre, i està fent punts, perquè realment el que ha fet és absolutament extraordinari. Demà Mario Obrero visitarà el centre educatiu amb tot el que ha muntat Déu-sà, el concurs de poesia, però no només el que ha muntat, sinó de la forma com ho ha muntat i com ho fa tot ell.
1: Així és. Bueno, estem parlant de Joan Déu-sà, hem parlat també moltes vegades per la seva poesia i els seus projectes també, que no pot parar quiet amb aquesta aportació d'enguany a la Poefesta, amb el Premi Poefesta Mayans, que ve a ser un nou impuls per allò d'apropar la poesia als estudiants del Gregori Mayans d'Oliva. Àngels, demà ens veiem, no? Ahí en el Centre Polivalent. Estarem ahí en directe i a disfrutar.
2: Moltíssimes gràcies, Dani, i fins demà, i tots els que vulguin vindre avui a Gandia, pensa que no s'ho perden perquè no se'n penediran.
1: Escolta, el que acabes de dir està segura, perquè sense dir-ho, mira tu la cua que es monta.
2: No, que vinguin.
1: Així és. Àngels, una forta abraçada. Ens veiem demà a la Poefesta. Adéu. Bueno, Gandia pensa avui, demà a la Poefesta. Adéu.
2: Adéu.

0: Llega el evento del año, la Fira del Motor de Gandía. Y en Moy Motor tenemos 14 marcas, más de 40 profesionales dedicados a ti y más de 100 coches con unas condiciones únicas. Este 8, 9 y 10 de mayo ven a descubrir todas las mejores ofertas de todo el año en la Fira del Motor de Gandía. Ven donde siempre, a la Plaza del Prado, a Moy Motor. Tu nuevo coche te espera en Moy Motor.
1: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
2: I a la 1:51, arribem al temps per a l'agenda sociocultural. I al ritme d'esta música torna Anna Llopis. Hola, Anna, de nou.
3: Hola, de nou.
2: Què tenim per ahir per agenda? Què pugues contar-nos?
3: Doncs, a banda del Gandia Pensa, del que ja hem parlat, sí, que és esta vesprada, també esta vesprada tindrà lloc la presentació del llibre Memòries d'una refugiada, pertenecer, sobrevivir, ser. És de Haikanús Margaray. I és una dona d'origen de l'Armènia postsoviètica que viu a Gandia i conta la seva història.
2: Uh-huh. I una cosa, Anna, si jo ara te dic qui no fa la vespra, no fa la festa, anava a dir la vespa, no fa la festa, tu què se te ve al cap?
3: Doncs per la data en la que estem, jo pense que estem parlant de la festa de la Mare de Déu dels Desemparats.
2: Bueno, una altra pista és el convidat que tenim ací al costat que ens acompanya als estudis de Ràdio Gandia Ser en representació del grup de danses Rebombori, José Luis Mendieta. Molt bona vesprada.
4: Bona vesprada.
2: En arribar a aquestes dates del calendari, pues allò, que no fa la vespra, no fa la festa, per la vostra aportació que feu en aquesta festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats ací en Gandia. I tot això que feu serà dissabte, no?
4: Sí, nosaltres farem la vespre, la farem dissabte, perquè el diumenge és la festa. Llavors farem la vespre, la fem al final quasi de l'esprada, sobre les 9 de la nit, perquè abans està la missa d'infants,
3: sí, vale,
4: els xiquets de totes les falles i demés. I bé, el primer és el primer, i nosaltres farem la segon part, que és ballar-li a la Mare de Déu i cantar-li a la Mare de Déu.
2: I què li ballareu i què li cantareu a la Mare de Déu?
4: Pues bé, nosaltres li ballarem un poquet de tot. Sempre ens agrada fer un poquitiu de mescraillo, no?
2: Menú degustació.
4: Sí, sí, perquè ballarem una xota, ballarem un fandango, ballarem un bolero i, per supost, ballarem la dansa de Gandia, que sempre acabem en la dansa de Gandia. Igual que la ballem el dia 18 de març en l'ofrena de Forç, pues, també acabem en aquesta cançó. I entremig, pues, tenim a Marian Salido, a Gerard Tomàs i a Juan Llopis, que crec que sí, algú el coneix.
3: Coneguem.
2: Qui casa, és, qui és, Anna?
4: Com a versador.
3: Crec que és mon pare.
2: crec que és mon pare.
4: Que ens cantaran unes albaes dedicades exclusivament per la Mare de Déu, com fem tots els anys.
2: Bueno, és un lote complet. La veritat és que dona gust perquè estem parlant de folklore, de tradició, de lo nostre.
4: Sí, la veritat és que és complet. A més, hi ha una cosa que està produint-se ja des de l'any passat que crec que n'hi ha que apreciar. És que tindrem a Manuela i a Triana, les fallers majors d'enguany, que enguany ballaran amb nosaltres la dansa del dia per a la Mare de Déu. La ballaran en Corpus, després ja la ballen. Però sempre intentem, bueno, si volen implicar-se, doncs han dit que sí, i enguany la ballaran. I, a més, enguany estaran les falleres majors de l'any passat, la fallera major i algun grup de l'acord que s'han incorporat i també estaran ballant, així que serem moltíssima
2: gent ballant. Una bona colla.
4: Ballant la sala, però a més gent de falles.
3: Està curiós que estan aprenent, no?
4: Sí, han anat aprenent, es van dir si volien aprendre, van dir que sí, i bueno, estan ahí i de fet ballaran.
3: Molt xulo.
2: Bueno, fantàstic, que s'acosta la gent. Estem parlant de després demà dissabte en la plaça Major. L'espectacle serà justet, en concret, davant de la porta de Santa Maria, de la col·legiata, a partir de les 9, no? Arranca
4: sí,
2: tot.
4: Més o menys, perquè hem d'esperar que acabi la missa
2: claro,
4: per a poder sonoritzar el que tardem, però més o menys a les 9. I, a més, hi ha una cosa important. N'hi ha caïdes per a sentar-se. No n'hi ha que patir, oi, estarem de peu? No, n'hi ha caïdes. N'hi ha les que hi ha, perquè l'espai no és molt gran, estan els bals i demés, però podran vindre i veureu còmodament assentats, sobretot els que apregueu prompte.
2: Ah, xinès. Pues José Luis Mendieta, gràcies per la visita i per, bueno, convidem a totes les persones que acudisquen,
4: sí,
2: que no s'ho perdin.
4: Que vinga tot el món, que vinguin a veure, perquè és la nostra patrona. Pues bueno, ahí está la festa per a ella.
2: Bueno, te deixem, que ara Anna i jo anem a menjar-nos un bocadillo.
4: Molt bé.
2: Un bon bocadillo.
4: Pues moltes gràcies.
2: Si t'esperes per ací fora, igual te queda la punteta del bocadillo, José Luis.
4: Bon profit.
2: Gràcies, José Luis. Bueno, Anna, tu explicaràs què és això del bocata.
3: Doncs la setmana passada parlàvem, fa uns dies, no recordo exactament el dia, parlàvem amb un bar de Benifairó perquè anava a participar en el concurs de millor bocata d'Espanya.
2: Sí, me sona. Algo vaig sentir jo, vaig escoltar.
3: I, clar, volem saber com ha quedat la cosa.
2: Que diuen que ara s'ha apuntat tot el món. El restaurant és Camarina.
3: Camarina.
2: I ell és...
3: Raül.
2: Raül. Raül, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
2: Quina posició hem quedat, que vais quedar?
5: Pues top 15 d'Espanya i millor de la Comunitat Valenciana.
2: I què tal? Com és que tal cos quan un aconseguís ese reconeixement? Amb el bocata, tu diràs...
5: El bocata de la Valldigna, de figatell, botifarró, ceba, formatge i maionesa trufada.
2: Raül, això no es fa a aquestes hores, a les 13:56, hora de dinar. Com va sorgir ese... Bueno, suposo que recordem, perquè és una barreja interessant, la que heu fet.
5: Bueno, sí, volíem que fos algo autòctone, algo de sí, perquè coneguen pues, lo que és la Valldigna, la Saport. I, pues, mira, vam tindre la sort de fer votacions a rasar i vam anar a la final, vam disfrutar moltíssim, bé, està molt bé, i, mira...
2: I això, ja s'hi
3: ha quedat. Com va ser l'experiència allà a Madrid?
5: Pues, molt bé, vam conèixer companys de professió d'altres autonomies, molt guais tot, molt bon companyerisme, superbé, i molt bé, disfrutarem.
3: I ja està. I Raül, imagina que ara ja la gent demanarà més, no?, el bocata de la Valldigna.
5: Sí, la veritat que sí.
2: Bueno, anem a recordar, has dit figateix, botifarró...
5: Sí.
2: I què més?
5: Formatge i maionesa trufada.
3: Ceba, formatge i maionesa trufada.
2: Maionesa trufada. Li cap algo més?
5: Home, li podria cabre algo més, però no val la pena, perquè ja li llevaria sabor a algo.
2: Claro, així no és. Està tot, perquè cada sabor està ben equilibrat, no? Està tot ben estudiat.
5: Sí, correcte. Quan te'l menges, que ho notes tot.
2: Uf, quina explosió.
5: I és una alegria que ho hauràs d'estar-ho valorant.
2: Quina experiència. Raül, restaurant Camarina, Benifairó de la Valldigna, enhorabona. I ves preparant quants som?
3: Però no. Anirem a fer una
2: visita. Ves preparant nou bocates, que en un tres i no res estem ahí. Gràcies. Enhorabona. Restaurant Camarina, quina gràcia. Bueno, amb el bocata tanquem l'agenda. Una manera diferent de fer-ho.
3: Sí, la veritat és que les hores que són, sí, no?
2: Que rapidet l'hora 14, que estan esperant els bocates,
3: anem pa callar,
2: De 2:30 a 2:30. Gràcies, Anna. Bueno, ja saben, en 17 minuts, a les 2:30, hora 14 informativos, actualitat comarcal, però a les 7:20, com cada vesprada, teniu una altra cita en esta sintonia. Ahí está la capçalera, el jingle de La Ventana, que arribarà amb la nostra companya Celia Julià, que encara està en ese acte de premis en la Casa de Cultura de Gandia, amb Gandia com a anfitriona, després d'haver guanyat en l'edició anterior dels premis l'Institut Tirant Lo Blanc d'ací de Gandia. És moment, perquè ja passen segons de les 13:59, moment d'anar tancant este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Maño al control tècnic.
6: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
2: Fins ací el que volíem contar-vos en este Hoy por Hoy Gandia. Seguim pendents de l'evolució de l'horatge, a més alerta a nivell taronja des de les 12 del migdia, decretada pel Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. I no oblidem que demà arranca la Fira del Motor de Gandia i això suposa instal·lar carpes al carrer, traure els vehicles al carrer, atraure a milers de persones que ompliguen els carrers. Per tant, l'horatge és peça clau per a que tot es correga amb normalitat. Demà tornem i els parlarem d'aixa Fira del Motor i de més coses. Fins aleshores, a passar el millor que puguen i siguen feliços.
7: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Ondius, el crucero del brote de antivirus, no atracará en el puerto de Granadilla de Abona. Sanidad y el gobierno canario pactan una solución que no cambia demasiado las cosas, que el barco no atraque en ese puerto, sino que quede fondeado. Lo acaba de anunciar el presidente canario, Fernando Clavijo, tras su reunión con la ministra Mónica García, que ha finalizado hace unos minutos en la sede del ministerio. Allí está María Manjabacas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí, es la buena noticia, decía, que daba aquí el presidente canario. El barco no atracará en Puerto Canario, solo fondeará, no llegará al puerto. Lo vamos a escuchar.
10: Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto.
9: Además, Clavijo ha dicho que solo van a atender a pasajeros si necesitan auxilio urgente. Pide que el barco continúe su ruta hacia Holanda cuando desembarquen todos. El traslado, como habéis oído, dice que se va a hacer en las condiciones de máxima seguridad. Y sobre la comunicación con el gobierno, dice que sigue sin estar de acuerdo con la gestión que está haciendo el Ejecutivo y está esperando ahora la llamada del presidente Pedro Sánchez.
8: Es la última hora. Esta mañana, aquí en Hoy por Hoy, en la SER, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado al sentido común de los pasajeros españoles que guardarán, recordemos, cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras su desembarco de este próximo fin de semana en Canarias. Mónica García deshace el entuerto que provocaba ayer Margarita Robles cuando dijo que ese confinamiento debía ser voluntario. La ministra aclara que sí, que debe existir un consentimiento previo, pero que no hay motivos para pensar que esos pasajeros no vayan a aceptar ese confinamiento. Aún así, de no hacerlo, existen mecanismos para garantizar la seguridad sanitaria.
11: Cuando lleguen a Madrid, primero vamos a hacer una evaluación.